0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno.
2: Ortopedia Farmacia del Paseo 24 horas te ofrece la noticia saludable del día.
3: A veces nuestro cuerpo nos manda señales que no vemos, y la hipertensión es uno de esos peligros silenciosos. Puede que la tengas y ni siquiera lo sepas, pero hay cosas sencillas que puedes hacer para protegerte. En España, muchas personas saben que tener la presión alta no es bueno para la salud, pero más de la mitad no cambia nada en su vida diaria para evitarlo. Y eso es preocupante, porque hay millones de personas con hipertensión y casi una de cada tres no sabe que la tiene. La presión alta no duele, pero puede hacer mucho daño con el tiempo. Aumenta el riesgo de tener un ataque al corazón, un derrame cerebral o problemas en los riñones. Aún así, casi la mitad de las personas no se mide la presión nunca o casi nunca, y eso hace que se detecte tarde. Por eso existe la campaña Hay peligros que no te ves venir. La idea es simple: medirse la presión con regularidad puede salvar vidas. Conocer tu cuerpo y prestar atención a estas señales es la mejor manera de evitar problemas graves. Pero, ¿cómo saber si tienes la presión alta? Es la fuerza con la que la sangre empuja dentro de tus arterias. Si esa fuerza es demasiado fuerte, y aquí hablamos de estar por encima de 14-9, puede dañar tu corazón, tu cerebro y otros órganos. Muchas personas no saben qué valores son normales y tienden a ignorar los números altos, y eso puede ser peligroso. Según una tabla, tener como máximo 12-8, estamos hablando de una presión arterial normal. Cuando ya alcanzamos valores como 13-8, hablamos de una presión arterial elevada. Cuando nos encontramos con valores como 14-9, hablamos ya de una hipertensión de nivel 1. Y ya cuando los valores son por encima de 14-9, nos referimos a una hipertensión de nivel 2. Y ya cuando estamos por encima de 18-12, tenemos una crisis de hipertensión. En ese caso, lo más recomendable es que consultes a su médico de inmediato. La hipertensión es silenciosa, pero no invencible. Y cuidarse cada día son pasos pequeños que hacen una gran diferencia. A veces, los mayores peligros son los que no vemos, y estar atentos puede marcar la diferencia entre la vida y la enfermedad.
1: Más de uno.
4: Bueno, pues hemos hablado de la crisis en la educación, de la huelga de la educación, de la huelga de sanidad. La verdad es que las cositas están bastante mal de llevar, y lo de la construcción, que he puesto en la despotrica, que en una ciudad que ya roza los 85.000 habitantes como esta, solo hayan dos grúas de construcción, una de ellas en la playa, pues la verdad es que la cosa es preocupante. No, lo siguiente. Pero no dejamos los temas así un poco conflictivos, temas con los que todos debemos de reflexionar, porque, a ver, con gente, por ejemplo, de mi edad, raro es el amigo o la amiga que no está pillado con el tema del cuidado de sus padres. Como todos sabéis, se ha alargado mucho la vida en estos últimos años, y rara es la familia que no tiene algún problema con padres, madres o abuelos. Una vez más tenemos aquí a nuestro amigo, el gran, porque eres grande, Pere, eres grande.
5: Igualmente.
4: Eres grande. Pere, el señor, con este trocito, con este tesorito que nos sale todos los meses, que es las alternativas económicas, y con un tema de los que hacen pupa. ¿Quién nos cuidará? Pere, doncs ¿quién nos cuidará?
5: Sí, pues ens hem de reorganitzar.
4: ¿Quién nos cuidará? Perquè està clar que les residències estan ahí, i després estan les cuidadores. Ahí han posat una miqueta el dit en la llaga, però tampoc és sort el que relluïs, i crec que, que tu ho tens molt clar. Però en les dues parts, després el contaré per què. Contam-nos el punt de vista en el que heu fet aquest tema central de la revista d'aquest mes.
5: És que és un tema que ajuda a explicar moltes coses, és un debat apassionant, i ajuda a explicar com s'ha vist l'economia fins ara, no? Històricament, com que les dones tenien un paper reservat per l'economia capitalista en el món occidental, també en el món socialista, eh? O sigui, durant segles ha sigut sempre igual, les dones a casa cuidant la família i l'home treballant, diguem, no? I això, òbviament, aquest segle, o sigui, el segle passat, hi va haver una gran revolució, que jo crec que és molt positiva, de les dones, que van dir, bueno, això no pot ser, perquè tota aquesta feina, això és una feina bestial que ni la podem triar, ni a més ningú ens la reconeix i ningú ens la paga, i llavors tota la vida l'hem de fer en base, diguem, a una dependència del marit o del pare o de qui sigui, doncs a la mesura en què les dones van anar aconseguint la revolució feminista, incorporant-se al mercat laboral, però alhora aquestes feines fonamentals per preservar la vida, pel mateix sistema econòmic, etc., no tenen cap valor de mercat, perquè el mercat, en termes capitalistes convencionals, els menys té, el dona per fet que el faran les dones gratuïtament, i per tant no els paga, no les paga, ni les té en compte, ni res de res, doncs ens trobem amb una crisi tremenda, en la mesura en què la gent cada vegada viu més, en què no està organitzat un sistema de cures amb una visió, diguem, de lo que és el servei públic, de lo que és el reconeixement de la importància d'aquest món per la vida i per la resta de l'economia, i que, per tant, pues es pagui amb dignitat i que es garanteixi, diguem, aquest servei públic essencial. Com que això no està organitzat, com que això no està pensat en aquests termes, doncs tot és un desastre. No hi ha una xarxa pública, hi ha una xarxa privada, diguem, moltes vegades doncs que no tracten bé, diguem, perquè busquen el negoci, ni els treballadors ni els clients, i alhora doncs hi ha una falta de reconeixement social, i no només econòmic, sinó també social, d'aquesta feina tan important. És a dir, és un tema bestial, molt important, que cada vegada ho serà més. Com dius, ja tenim ara els nostres pares, que aquí és un problema enorme de falta de places dignes, i serà un problema per nosaltres, si Déu vol, molt aviat, en la mesura en què cada vegada es viu més i hem de viure bé i amb dignitat, doncs, tots els últims anys de la vida. I per tant és un tema impressionant, importantíssim, del qual l'economia oficial no se n'ocupa massa. No se n'ocupa massa perquè està acostumat a que històricament tot això ho han fet, se n'han ocupat les dones i sense cobrar. I per tant, bueno, això és un tema espectacular, i per això l'hem portat a la portada.
4: Uh-huh. Bé, el tema planteja també altres històries, perquè també depenen molt de la persona que té que fer de cuidadora, no? Perquè ahí es plantegen altres problemes. O sea, per una banda, diguem que és una manera d'economia submergida. I damunt, tota aquesta gent que cuida als majors, d'alguna manera, pues, pocs són els que ho declaren. I a més, i saps que és totalment obligatori declarar-ho, i a més assegurar-los. Jo m'he vist en aquesta tessitura, cuidant a ma mare, el tindré que posar-me fort de dir, no, senyor, esta casa no entra ni Cristo si no està assegurat, que després passa el que passa. O sea, que es creen una sèrie de problemes paral·lels a lo que és la pura història d'una ajuda al personal en general a través d'una economia submergida, no?
5: Clar, però precisament això que expliques...
4: Un jo que sé.
5: Clar, però això justament és un reflex d'això que estàvem parlant, és a dir, és un sector de l'economia que hauria de ser fonamental i que, en canvi, l'economia oficial la té, històricament, completament desvaloritzada, i a més, a l'extrem, de que, com bé dius, moltes d'aquestes tasques es fan tal i com funciona l'economia, que no li dona valor, que no li dona valor quan n'hauria de tenir moltíssim, doncs ho fa en situacions, diguem, l'última capa sense drets, sense deures, sense protecció, sense capacitat, diguem, de progressió professional, sense tecnologia, etc, etc, etc. I per tant, ostres, això revela precisament la magnitud de la tragèdia. Aquí estem parlant d'un sector, hi ha alguns economistes molt importants, com el Dani Rodríguez, que és conegut internacionalment, que estan dient, perquè a més estem en l'època de la intel·ligència artificial, que es diu, no hi haurà feines, hosti, sí, n'hi haurà de feines. Una altra cosa és que es paguin, però vull dir, la feina que hi ha, el contacte humà, per atendre a tota aquesta enorme quantitat de gent que es va fent gran, gràcies a Déu, insisteixo, perquè tot això és un gran avanç. Doncs, ostres, aquí hi ha moltes feines. Una altra cosa és que el mercat no les paga. Quan el mercat no les paga, sempre són les persones més precaritzades les que ho fan. I si a sobre no tenen papers,

0: centre de l'economia, perquè sense això es resol, no hi ha resta, no hi ha la resta de l'economia. No? O sigui, les cures formen part de les... Hi ha un llibre molt interessant d'economia feminista que diu «Quién le hacía la cena a Adam Smith?». Adam Smith és un gran teòric de l'economia liberal, dels començaments de l'economia liberal, però no tenia en compte tot el tema de les cures. No se li acudia que algú li feia el dinar, la seva dona, li feia el dinar i sense cobrar. Llavors, per això, des de l'origen, la gent, els grans economistes, no han tingut en compte totes aquestes tasques invisibilitzades de les dones, que històricament han fet les dones, i que això s'ha acabat. I, per tant, s'ha de valoritzar un treball que és fonamental, que són les cures, pel conjunt de l'economia, dignificar-lo i posar-lo en el centre, diguem, de l'anàlisi econòmic. Sense això no hi ha la resta. I aquest és el tema. Tu has plantejat una derivada molt important i molt interessant, però que no deixa de ser una derivada. En aquí, si poséssim anar al centre del debat econòmic les cures i com es paguen i com es prestigien, tot això, aquestes derivades, ja es resoldrien per si mateixes, perquè el primer és donar valor a aquesta feina i aconseguir que hi s'impliquin els poders públics perquè els treballadors tinguin uns salaris dignes i els pacients o els pares o els fills dels clients o dels ciutadans que fan ús d'aquest servei no hagin de coquinar amb costos enormes que se'ls escaparien de les seves butxaques, però que en canvi es necessiten per dignificar aquestes feines. Per tant, posem aquest tema de les cures en el centre del debat econòmic, en comptes de només dedicar-nos, els que fan economia, a pensar en si puja o baixa la borsa. No, no, això és que és molt més important que l'altre. Posem-ho en el centre del debat econòmic.
1: Està clar. Bueno, una pinzellada ràpida al tema principal que també m'ha causat molta curiositat. La crisi rellança la banca pública. Per què?
0: Doncs mira, Espanya és un país molt raro, no? Ja ho hem parlat algunes vegades perquè sé que tu estàs també molt... segueixes molt de prop l'evolució del món bancari, no? Que hi ha hagut molts acomiadaments en els últims anys, dels treballadors, hi ha una pila de pobles i d'indrets del que se'n diu l'Espanya vaciada que ja no hi ha serveis bancaris, això ha deixat a fora, hi ha un fenomen terrible d'exclusió financera, i anem creixent cap a un oligopoli bancari en què 5 o 4 o 5 bancs doncs, cada vegada tenen més importància en el conjunt de l'economia i controlen, és un oligopoli, no? I això té derivades molt negatives per les pimes, té derivades molt negatives per molta gent. I Espanya és dels pocs països, que és el que et deia, que no té cap instrument de banca pública. S'ho van carregar definitivament en el moment en què van liquidar Caja Postal, en el que Argentària va passar a ser la A del BBVA, i a diferència de la majoria dels països del nostre entorn, Alemanya, França, Suïssa, Itàlia, etcètera, etcètera, no hi ha instruments de banca pública. Quan hi ha vaques grasses no passa res, tothom va fent, tot i que foten fora molts treballadors, queden zones molt importants del país en què no hi ha possibilitat de tenir una atenció presencial necessària per molta gent, però bueno, es va tirant, no? Però quan hi ha crisis es necessiten eines de banca pública que els altres països tenen, en què la prioritat no sigui fer diners, sinó ajudar a redreçar les situacions que han provocat aquesta crisi. No a perdre'n de diners, però l'objectiu no és fer grans beneficis per després repartir dividends entre l'accionista, sinó ajudar el teixit productiu, ajudar les famílies, ajudar el conjunt de l'economia a sortir més ràpidament d'una situació de crisi, que això és bo per tothom, no? I aquest paper de banca pública, que a molts països funciona, com et deia, diguem, a Alemanya, la banca pública té un terç més o menys del sector. A Suïssa, la banca regional, hi ha regions de Suïssa que són països supercapitalistes, diguem, en què la majoria, la principal banca de les regions és pública, no? Fins i tot als Estats Units, que és com la meca del capitalisme, hi ha eines de banca pública molt interessants. Doncs aquí no les tenim. I crec que últimament hi ha molts estudis en què posen de manifest això que dèiem. Quan hi ha crisis, les banques públiques són una gran ajuda. A Espanya no en tenim. Bueno, poder que ens pensem una miqueta per què la vam perdre i com la podem recuperar per fer front a tots aquests reptes que tenim. La putada és que a Espanya es diu això i llavors quan es diu això és superideològic, no? Sembla que sigui, si vols banca pública és que ets d'extrema esquerra i en canvi si no vols banca pública ets liberal. No, no, hi ha molts països capitalistes en què això està

0: perfectament normalitzat al marge de les ideologies. La banca pública ajuda a moltes coses, a combatre l'exclusió financera, a donar serveis a les pimes i a les famílies quan hi ha crisi, etc, etc. I, per tant, volíem contribuir a fer aquest debat també a Espanya i fer-lo des d'una perspectiva de lo que és el capitalisme comparat, no? Què fan Alemanya? Què fan Suïssa? Què fan Estats Units? Cony, com és que no ho tinguem nosaltres? Podem plantejar-ho? Aquest era una mica l'objectiu.
1: Pues una vegada més una autèntica lliçó d'economia i una vegada més recomanem la revista Alternatives Econòmiques, una vegada més recordem que no admeteixen diners ni d'institucions ni de trust d'empreses i per tant pues, viuen de la seva feina i de subscriptors i dels lectors. Així que una vegada més la recomanem i si es subscriviu, pues millor que millor, per supost. Pere, com sempre, autèntica hemorràgia de plaer de parlar
0: igualment,
1: amb tu.
0: Ja saps que igualment, per això m'agrada molt xerrar.
1: I no solta el mos, eh? Espero veure't pront,
0: Pere. Molt bé, molt bé. Fantàstic.
1: Una abraçada.
0: Una gran abraçada per tots. Adéu, adéu.
1: Hombre, que ya tengo de uñas ahí al de deportes, así que seré breve y conciso en la despedida. ¡Dios!
2: Más de uno. ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
3: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
4: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Norte número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
5: Proinveni, empresa especialista en alquiler, venta y reparación de todo tipo de maquinaria y herramientas para el profesional vinculado al sector de la construcción. En Proinveni trabajamos con las mejores marcas y productos del sector profesional. Puedes visitar nuestra nueva página web www.proinveni.com o en las instalaciones del polígono industrial de Almoines. La dirección de Proinveni comunica a sus clientes profesionales su nuevo horario para todo el año. Estaremos a su disposición de lunes a viernes de 7:30 de la madrugada a 16 horas ininterrumpidamente. Proinveni, patrocinador oficial dels Units per Bàsquet Gandia.
2: Más de uno.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada, com estan? Són les 2:30 del migdia. Arrenquem esta Comunitat Valenciana en la Onda de dijous, en el que venim molt, molt carregats de molta actualitat, perquè avui és el quart dia d'eixa vaga educativa que continua i que ens deixa eixa reunió, eixa nova reunió entre sindicats i conselleria, que ara comentarem amb detall. Però un programa també en el que tindrem molta música, en el que els parlarem també del que està passant de la mà d'Onda Cero ací a València, perquè volíem recordar-los que si estan o tenen previst vindre a la capital, a València, Onda Cero està celebrant la seva 14a edició de la campanya de donació de sang de la mà del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. Portem tot el dia recollint tota aquesta solidaritat en forma de sang i plasma, i fins a les 8:30 de la vesprada podem passar-se per l'Ateneu Mercantil de València. Allí estem, en la plaça de l'Ajuntament número 18, perquè ja saben que un sol gest pot salvar moltes vides. Esperem que moltíssimes persones es passen per allí. Salude ja la meva companya Núria Moreno. Núria, què tal?
2: Bona vesprada.
1: Com estàs? Perquè avui ha sigut una jornada intensa de moltes notícies, sobretot relacionades amb aquesta vaga que continua i que ens deixa aquesta nova reunió, no?, entre sindicats i conselleria.
2: Avui ja és la quarta jornada d'aquesta vaga indefinida convocada pel professorat valencià de l'educació pública. I vaja, este matí, poc després de les 9, ha començat aquesta nova reunió d'aquesta mesa de negociació entre els sindicats docents convocants i la conselleria d'educació, acabat poc després de la 1 de la vesprada, vora 4 hores. El que sabem d'aquesta reunió és que la conselleria ha presentat una proposta, un preacord als sindicats docents, en el que ha deixat fora una de les reivindicacions que planteja la plataforma de la vaga, que és eixe augment salarial, eixa equiparació salarial a la resta de docents d'altres comunitats autònomes que plantegen els sindicats. Ha parlat d'altres assumptes, com ara la baixada de ràtios, les infraestructures, el valencià, però no s'ha parlat d'eixa proposta salarial, i ho ha justificat a l'eixida la consellera d'Educació, Carmen Ortí, en que en l'anterior mesa de negociació, farà una setmana, es va tractar este tema, però va ser un tema que, diu, va generar friccions i per això avui no s'ha inclòs.
3: Tots i cada un dels sindicats s'han encarregat d'afirmar que no era la qüestió més important, que hi havia unes altres qüestions més importants que se podien anar abordant, i hem considerat, pues, que era molt més fàcil reprendre el diàleg precisament en aquelles qüestions en les que podia haver més possibilitats de confluència d'interessos.
2: Mentre es produïa aquesta reunió a les portes de la Conselleria d'Educació, s'han concentrat desenes de professors amb el mateix to que es van concentrar ahir davant del Palau de la Generalitat, carregats amb camisetes verdes, amb xupetins, amb tambors, amb pitos, per a protestar. També s'han escoltat avui càntics que s'escoltaven ahir, com ara "consellera dimissió" o "no és docència, és supervivència". Pel que fa als sindicats, han atès els mitjans de comunicació a l'eixida d'eixa reunió, com deien, de vora 4 hores. Des de CESIF, el seu portaveu educatiu, José Seco, ha demanat més concreció i ha parlat de més encontres més enllà de la reunió a la que han estat convocats els sindicats de nou el pròxim dilluns.
4: Le hemos dicho que estamos dispuestos a hacer reuniones toda la semana para poder llegar a esos acuerdos, porque la plataforma tenemos 6 puntos que se necesita trabajar. Son temas muy sensibles, hablamos de inclusión, hablamos de infraestructuras, hablamos de mejoras retributivas de docentes, etcétera, y por lo tanto entendemos que se necesita.
2: Pel que fa a les dades de seguiment d'avui, les que ha donat la conselleria estarien en un vora 20% pel que fa a aquest seguiment de la quarta jornada, com diem, de vaga del professorat valencià. Andrea.
1: Moltes gràcies, Núria. Seguirem molt pendents perquè, de fet, anem a intentar connectar en uns minutets amb Marc Candela, el portaveu d'este PB, i se sindica majoritari de l'ensenyament, per a que ens conte bé com ha anat aquesta reunió que s'ha acabat fa uns minuts. Així que compartirem també tot això al web. Moltes gràcies, companyera.
2: A vosaltres.
1: I esta vesprada també a partir de les 7:20 en Ramon Pérez.
2: Així és.
1: Gràcies, companya. I com els acabem de contar així en Onda Cero, la reunió, aquesta reunió entre sindicats i conselleria ha acabat sense acord sobre la taula, aquesta proposta que no accepten els sindicats, així que ens conte amb detalls una de les persones que ha estat present en aquesta negociació, en aquesta última reunió, com és Marc Candela, portaveu d'STPB. Marc, què tal? Bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
1: Bé, Marc, la negociació acaba d'acabar fa uns minuts, com contaven, quin balanç ne feu?
5: Bé, el balanç seria que de moment encara estem lluny d'arribar a un acord, perquè la proposta que ens han posat damunt de la taula, en primer lloc, no contemplava les mesures retributives, la recuperació del poder adquisitiu, perquè, bueno, han preferit llevar-la, tot i que hem aconseguit que el dilluns, que continuem la negociació, s'incorporarà, val? I a partir d'ahí, l'única mesura de les sis que demanem, que veiem que n'hi ha més concreció, és la de burocràcia, que sí que va aproximant-se al que més o menys demanem. Cal ara comparar-ho i veure quines mesures al final falten, però és la que més concrecions n'hi ha. En la resta de mesures, de ràtios, infraestructures, valencià, plantilla, no hi ha concrecions, és... bàsicament és el que ja estan fent, que al final falta i molta feina, i per això diem que encara estem lluny d'arribar a un possible acord.
1: Com dius, Marc, el rebuig de la proposta està sobretot en que no es veus plasmada, no?, i s'ha part del salari, de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, però és curiós que la conselleria sí que va proposar aquesta pujada de 75 euros aproximadament al mes, no?, proposta que no estava negre sobre blanc avui en aquesta proposta que us han presentat avui, no? Com interpreteu esta part?
5: Bé, la interpretació és, jo crec que és, ja, i ho he manifestat en la reunió, és que estratègicament a la conselleria li interessa no posar-la, però ara després eixir públicament dient que l'únic que es preocupa és el salari, val? De fet, ja, Pérez Llorca ja va fer ahir, el president ja va fer també unes declaracions en aquest sentit. Com que els sindicats diuen que no és lo important el salari, pues, ho llevem de la proposta, efectivament, ho enllevarà de la proposta. Però és que ningú ha dit això. Nosaltres el que hem dit és justament el contrari. És a dir, el salari és important, però no només el salari, volem també la resta de mesures. O sigui, que hem fet una interpretació interessada de tot el que m'està dient. Perquè fins ara, com bé has dit, l'única proposta concreta que teníem era els famosos 75 euros, però en 3 anys, a més, que òbviament hem rebutjat. I nosaltres volem aspirar a més a recuperar més poder adquisitiu, perquè això no arriba ni de lluny. Però no només el salari, és que volem també els altres temes. I ara ho han fet al revés. Han llevat el salari i han posat els altres temes. Estan jugant estratègicament això.
1: I què espereu d'aquesta pròxima reunió que ja teniu fixada del pròxim dilluns? Creu que van estar clars tots aquests punts que voleu? Creu que ha canviat alguna cosa en el to de la conselleria, que tenen més predisposició? Com ho veieu?
5: Sí. Hi ha més predisposició, efectivament, perquè estan espantats per el seguiment de la mobilització, val? Perquè n'hi ha el dilluns, van iniciar el carrer milers i milers de persones, demà s'espera una mobilització massiva també a la ciutat de València, i estan preocupats, òbviament, i per això han entès que s'havien de sentar a negociar, que era justament el que volíem des de setembre, que estem demanant això, no? I per tant sí que estan entrant a la negociació per tota la pressió que tenen. I per tant, avui han fet una proposta molt, molt fluixa, i nosaltres esperem que dilluns puguem anar implementant més mesures i satisfer les expectatives del professorat, que al final és el problema que està fent vaga, clar.
1: Clar. Bé, la vaga continua, avui era el quart dia, demà mobilització, no?, de nou, com estava previst. De fet, les dades que ha compartit la conselleria del seguiment de la vaga d'avui està en un 20%. No sé quina és la dada que vosaltres teniu.
5: No, mira, nosaltres ni ahir ni avui hem pogut fer seguiment, perquè com tot va canviar molt ràpid, sí que vam fer els primers dies, i la veritat és que tampoc ens agrada entrar molt en la guerra de xifres, perquè al final nosaltres la xifra és la que es veu en el carrer. I en el carrer tot el món està veient que avui mateix n'hi havien concentrades també milers de persones en la porta de la conselleria, uh-huh. i això és la xifra, això és la pressió. I, per tant, demà sí que preveiem un increment molt, molt alt del seguiment. Estem parlant d'una vaga indefinida, vull dir que el cost econòmic és molt, molt, molt gran, uh-huh. i però demà estem convençuts que augmentarà significativament el seguiment de la vaga. Uh-huh.
1: Doncs, Marc Candela, desitgem que el dilluns arribi a un acord que siga fructífer i bo per a totes les parts. I moltes gràcies, Marc, per actualitzar-nos l'última hora d'aquesta reunió, d'aquesta mesa i també de respecte a aquesta vaga, com diguem, indefinida de l'educació valenciana. Gràcies, Marc, estem en contacte.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Gràcies.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
2: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.